Allò que mata, que si que es printen que era aquí, o tan pur cur, pun cur purin, que pan se me la caram puny, que t'es xerra. I aquí pan que ho que m'ho crec tan rendim, que si es con, que t'es l'hi passin a no conèixer, si en dies. Ho que m'ho crec aquí, ho crec aquí. Bueno, que xacutxa, pujan estar aquí, anem a l'altre Gregorio. Au, estan ara aquí l'altre mercat, patxa. Que amb si s'han penia ganxitures en l'hi puny, i estic crec a Yo como quiero que ucosis tau en aquesta sin que no llama y tenemos mal cosis tau si pia queja amor será la toqueta solo estoy mejor sina y que prepa baruch tau en aquepa miram sum sina queja y la te Gregorio cuesta más